0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez compareixerà aquest matí a les 9 davant el ple del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen el PSOE. Ho farà en plena investigació del cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama i de la sentència que condemna a 24 anys de presó el seu exministre José Luis Ábalos. Sánchez no només toparà amb les peticions de dimissió tant del PP com de Vox, sinó també amb retrets del seu soci d'investidura. Esquerra Republicana i Bildu reclamen que ompli de contingut el que queda de legislatura, mentre que Junts reclama eleccions anticipades i el PNB situa el llindar de la continuïtat en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I aquí a casa nostra els bombers han atès 175 serveis durant la revetlla de Sant Joan entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, segons ha explicat el cos d'emergències. Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Els bombers apunten que, tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu destacable. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Joan, que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies, de fet ja al matí, està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. En molts casos, tempestes amb força vent i alguns núvols baixos o alguna boira i tot en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
1: I d'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya valora la compensació de 442.000 euros que la Paeria de Lleida va pagar entre els anys 2024 i 2025 a l'antiga concessionària de radars municipals per no haver utilitzat el cinemòmetre mòbil durant bona part de la vigència del contracte entre el 2013 i principis del 2019. I en els esports, l'Igualada es proclama campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceo a la tanda de penals i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la Noia feia 29 anys que no aconseguien aquesta fita. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Connectem des de la font.
1: Connectem junts, fem de soroll.
2: Cada mes, l'antena Calo, 96, Puigcerdà.
1: Des de la font.
3: Un espai de la Fundació Mesepa.
1: Aquí som tots.
4: Escolta i descobreix entrevistes fantàstiques, història meteorològiques i molt més per saber i créixer amb la diversitat funcional.
0: Connectem des de la font.
1: Amb la ràdio com a eco al món som cridant.
5: Amb persones molt especials, donant-li una altra mirada a la vida.
1: Cada veu aporta els seus propis valors.
6: T'esperem a Antena Caro 96.0 en Connectem des de la font.
1: Connectem des de la font, som som amor.
7: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Connectem des de la font, l'espai d'Antena Caro on coneixem persones amb històries, aficions i experiències que val la pena compartir. Aquest mes de juny tenim una convidada molt especial. Ella és Elena Munuera. En el seu dia a dia treballa com a monitora de les llars de la nostra fundació, acompanyant i donant suport a moltes de les persones que atenem. Però, quan arriba el seu temps lliure, canvia d'escenari i es converteix en DJ, fent gaudir el públic amb la seva música i energia. Durant l'entrevista descobrirem com combinar aquestes dues facetes tan diferents. Què significa per a ella treballar amb les persones ateses de la Fundació Mercè Pla i com va néixer la seva passió per la música i el món dels plats. Prepareu-vos per conèixer una persona amb molt de ritme. Comença una nova edició de Connectem des de la font. Carme, qui són avui els nostres entrevistadors?
8: Bon dia, Tere. Diuen que els bons programes de ràdio neixen de les idees, però els grans programes neixen de les persones. I a Connectem des de la font tenim la sort de comptar un equip humà extraordinari. Cada entrevista, cada gravació, cada pregunta i cada història que compartim és possible gràcies a l'esforç, la il·lusió i el compromís de totes les persones que formen part de la redacció. Cadascú hi aporta el seu granet de sorra, el seu talent i la seva manera de fer, convertint el programa en un espai viu, proper i ple d'humanitat. Treballar en equip vol dir escoltar, ajudar-se, aprendre els uns dels altres i compartir objectius. I això és precisament el que fem a Connectem des de la font. Més que una redacció, som una petita família que creix en cada programa i que gaudeix fent arribar les històries i experiències dels nostres convidats als oients. Avui ens acompanyen l'Anna, Ricard, Pedro Rodríguez, Goretti, Pedro Menero i la Núria. I saludem els nostres companys, el monitor de Casa La Font, que ens estan escoltant i veient amb molta il·lusió pel canal YouTube. Des d'aquí els enviem una forta abraçada.
7: Aneixi a tots.
8: Aneixi a tots.
7: I a tots els oients. Doncs pues un fort aplaudiment per tots. I clar que sí, saludem ara la nostra convidada, que
9: hola,
7: ja és Elena, Elena Munuera.
9: Hola, hola.
7: Avui, avui com que tots ens coneixem, perquè clar, ella treballa de monitora a la Fundació i molts dels entrevistadors d'avui pues, els tens en la teva feina en el dia a dia. O sigui que... No es deixarà prendre el pèl, Pedro Melero? Per cert, avui és l'últim programa de la temporada. O sigui que tens l'honor de tancar esta temporada del Connectem des de la font. I Pedro Melero ja té la seva primera pregunta.
10: Què és el que més t'agrada de que vayas tot a monitora a la Fundació?
7: Què és el que més t'agrada del teu dia a dia?
9: Bueno, m'agraden moltes coses, perquè si no, no estaria aquí. Però bueno, jo sempre dic que això és una faena vocacional, totalment, perquè si no, no podríem estar aquí. I el que més m'agrada, pues, suposo que és la relació que tenim entre els usuaris, pues, ajudar-los, no? Escoltar-los, tot això que... Però bueno, què és el que em va enamorar, no? Com són, el que donen, que donen, crec, més ells que nosaltres en ells. I bueno, pues això, m'agrada molt aquestes coses.
7: Escolta'm, Elena, perquè tu ets de Roquetes, no?
9: No.
7: Ah, jo... Ah, jo pensava que eres roquetenca.
9: No. Jo soc, o sigui, vaig néixer a Tortosa i soc de Roquetes.
7: Vale? Explica'm-vos això.
9: Pues bueno, soc una tortosina roquetera. Perquè jo ara ja fa 23 anys que vinc a Roquetes, ne tinc 46, i per lo tant, pues, tinc el cor dividit. Però crec que ja se'n va més cap a Roquetes que cap a Tortosa. Però soc nascuda a Tortosa.
7: És que si no arribes a dir això te'n vas, del programa.
9: Sí.
7: Perquè normalment bueno, ens agrada entrevistar gent de Roquetes o gent que estima Roquetes, com és el teu cas.
9: Pues sí.
7: Pedro, l'altra pregunta.
10: ¿Qué es el mes? Esto no siento.
7: Sí, sí que lo sientes.
10: ¿Qué es el mes difícil de la teva feina?
9: Lo més difícil. Lo més difícil sempre jo crec que la gent que treballa en el sector és la falta de recursos, perquè voldríem tindre més temps per a dedicar a la gent que cuidem, no? I això és el més complicat. I després també hi ha una altra cosa, que els monitors d'habitatge, jo crec que tots tenim la sensació que estem molt poc valorats.
7: Perquè tu estàs a l'habitatge, explica'm.
9: Sí, jo estic a habitatge de Roquetes i, bueno, no m'he mogut mai d'allí. He pegat voltetes algun dia, he anat a totes les llars.
7: Però o sigui, tots els serveis que té la Fundació Mercè Pla.
9: He estat a totes les llars, sí, però només he estat a habitatge, sempre he estat a habitatge. I crec que és... O sigui, som com lo professional menys valorat de la casa i crec que som los que fem lo paper més important, per a mi, per la meva d'això. Crec que se mos hauria de valorar una miqueta més.
7: Perquè tu, clar, què vol dir ser monitor d'una llar?
9: Ser monitor d'una llar vol dir ser el punt de referència de les persones que habiten en estes llars.
7: O sigui, és com si fos que estiguessin a casa seva.
9: Sí, pues, és com si jo fos la mare de 12 persones
7: en
9: el meu turno.
7: Tens 12.
9: I nosaltres, o sigui, som les persones més polivalents en tema professional que et pugues trobar a la casa.
7: Perquè igual fas entre setmana, tot. Com fas caps de setmana,
9: festius, fas de llimpiadora, fas d'infermera, fas de psicòloga, fas de mare, fas de cosina, fas de...
7: O sigui, animadora,
9: dinamitzadora... Totes les professions que pugues trobar, les fem nosaltres.
7: Molt bé. Bueno, però se t'ha anat a queixar, Elena.
9: Sí, bueno,
7: Elena.
9: Allí estic.
10: Ens pots explica una experiència que hagi matat.
9: Bueno,
7: que surt que al llarg del temps que fa que està la fundació, que no sé quants anys portes.
9: Sí, pues uns quants. La fundació ara ne farà 50 i jo en porto 25.
7: Imagina, pues deus tindre moltes experiències.
9: O sigui, aquest any celebro l'aniversari, estic supercontenta, perquè jo sempre el celebro, a més, perquè és, o sea, a més, jo vaig entrar quan van obrir l'habitatge de Roquetes i sempre és la celebració i el meu aniversari.
7: I has vist tota l'evolució,
9: sí,
7: també.
9: Sí, i, bueno, jo la veritat és que estic superorgullosa de treballar a habitatge, a Roquetes, perquè ho sento a casa meua, perquè estic allí des del primer dia, i és que dir una cosa és molt difícil en 25 anys, perquè me n'han passat tantes de coses bones i dolentes, però jo crec que la balança tira més a bones, perquè si no, no estaria aquí. I, bueno, jo crec que el que més m'emporto és les persones que he arribat a conèixer, saps? Les persones que m'enduc en plan usuaris i en plan companys que m'he trobat pel camí, perquè m'enduc a moltíssima gent. Crec que sóc una persona que ningú pot parlar malament de mi que hagi treballat en mi, en este sentit, m'emporto moltíssimes amistats. En 25 anys, imagina't les que he pogut arribar a conèixer. I usuaris, igual, me'ls emporto tots al cor. Ells ja saben que los estimo tots per igual, que ningú és més guapo que ningú. Els que em coneixen ja ho sabeu. I, bueno, pues això, no sé, és que, saps, experiència com a tal, és molt complicat. Saps?
7: Bueno, pues te presento a Anna, que ja la coneixes, Anna Villarroya.
11: Anna, ara va poc per tu.
7: Vinga.
11: Què és per a tu la exclusió... Ai, ara m'he liat, perdona. No. Què és per a tu la inclusió?
7: La inclusió.
9: Vale. La inclusió, bueno, és moltes coses, no? Però la inclusió jo crec que és que tothom tingui les mateixes oportunitats. Vale? O sigui, perquè estem parlant de la inclusió en persones especials, se suposa, i que tothom tingués les mateixes oportunitats, perquè pareix que sempre és com ai, pobrets, o ai, no sé què, saps?
7: Sí, al final, bueno, que es tracta potser una mica de paternalisme, no?
9: Sí.
7: Que, bueno, no, que no és necessari.
9: Vore més... no vore tant la discapacitat com, saps?
7: Com vore les
9: capacitats, no? I, bueno, pues que poguessin estar incluïdes en general, en estudis, en treballar, en un munt de coses, i a veure, que hi ha molta feina feta, però mos falta molt de camí, encara.
7: Bueno, poquet a poquet.
9: Sí.
11: A veure,
9: sí.
11: La otra, Elena. Quines habilitats creus que has de tindre algú per treballar en el món social?
9: Vale, tu has
7: dit que el teu és vocació. Ah,
9: però és que si no és vocacional, jo crec que no.
7: Però a partir d'aquí...
9: És molt complicat que algú pugui treballar per diners, no? perquè si no...
12: Perquè
9: si...
12: rica no et faràs.
9: No per rica, ja, no? Però no és la típica feina que tu dius, pues este estiu vaig a treballar i vaig a treballar pues, a una botiga, no? O a un Mercadona, o a un... és molt complicat, perquè has de tindre qualitat humana, has de... és que has de tindre tantes coses en plan valors humans que no tothom ho té, saps? I és molt... o sigui, vindre i estar allí com un estaquirot... és que has de tindre molta empatia, saps?
12: I implicar-te.
9: No tothom, o sigui, és el de sempre, no? Els estudis tu els pots tindre, però això no s'aprèn, no és una formació, saps? T'ha d'anar així de dins.
11: Sí. Creus que vivim en una societat inclusiva?
9: Bueno, és el que he dit abans, no? Que cada vegada anem a més, ¿vale? Perquè hi ha molta gent que s'ha implicat, però encara ens queda molta feina per a fer, molta. Sí.
11: Quin consell li donaries a algú que està aprenent aquesta professió?
9: Consells? Pues és això, que si no té esta qualitat humana, si no té paciència, té ganes d'estar en ells, d'escoltar-los, de deixar-los el seu espai, conèixer-los i tot això, que es dediqui a una altra cosa.
11: Sí, tienes toda la razón del mundo.
9: Menos mal.
10: Vas guapa.
12: Veus, Anna reconeix la teva feina. A veure, Ricard, que Ricard també té moltes qüestions.
9: També ens coneixem de fa anys, en Ricard.
12: Bueno, Ricard també va començar fa anys aquí a la
9: Fundació. Però és que Ricard i jo tenim en comú, Ricard? Què sí. Tenim en comú tu i jo?
10: Sí.
9: Què tenim en comú? Lo poblet, eh? Perquè ell és de Tivenys i jo sóc mitja Tivenys, també, sí. Perquè ma iaia era de Tivenys i jo he passat la meva infància a Tivenys.
10: Sí.
13: Tu ets Tivenys?
9: Sí.
12: Bueno. Ella és ciutadana del Tivenys.
9: Soy polivalente.
13: A Tivenys.
14: Tivenys.
9: Sí.
12: Sí, Ricard, carinyo, et toca tu.
10: Descobri. A l'Anna, el DJ...
12: Claro, ara hem parlat de la teva professió.
9: Sí, i ara parlarem de l'altra professió.
12: I ara, de l'altra professió i la teva passió, no? Sí, com sí. Ho vas descobrir?
9: Bueno, descobrir. Això fa molts anys que vaia. A mi sempre m'ha agradat molt la música, perquè a casa meva han sigut molt melòmanos. Mon germà era en plan d'estos col·leccionistes que ja no li cabien més estanteries, en CDs i coses. I per lo tant, jo crec que ho he viscut molt de minuda. En ma mare sempre ha anat a concerts de música en viu, de Xocoteta, ja. I... bueno, després, quan vaig tindre, crec que 18 anys, vaig regentar un local d'oci a Tortosa, que estava molt de moda, i me va tocar algun dia fer de DJ allí. Vull dir que sempre m'ha agradat el tema de la música. Vale. Vale? I ara, a la bellesa, bueno, ara ja fa des del 2018, me va tornar com a vindre esta passió de, hòstia, doncs podria tornar a fer-ho, saps? I així vaig començar altra vegada... en la sanya de ser DJ.
10: Ara aprendre DJ
9: autodidacta totalment. Vaig aprendre perquè em va tocar aprendre. La vida me va fer ser DJ i bueno, com ja m'agradava, pues, suposo que la gent que mos agrada al final la tècnica la vas agafant en l'experiència.
10: Quin estil música punxes?
9: Vale. Jo és que punxo en tots els formats, vale? Tots els formats vol dir en vinil, en digital i en tot el que en CD, en el que es preste, vale? I llavors, tinc un estil, jo crec que tinc un estil de música quan punxo en vinil perquè començo, crec que als finals dels 70 fins als 2000 en vinil quasi sempre, perquè és la música que tinc, els vinils que tinc, i quan faig digital me tiro més al pop rock espanyol, indie i versions que faig molt ara, versions actualitzades, però sempre de música que tothom coneixem, o sigui, de clàssics, saps? O sigui, menys reggaeton, el que vulguis.
12: Gorati, t'estrenes avui al programa, sí. També. Altres preguntes, per a Elena?
14: Fa molt és ser fas DJ.
9: Que si fa molts anys que faig de DJ? Bueno, doncs ara que faig de DJ així en plan més professional des del 2018. O sigui, 6? 8. 8 anys. Oh.
14: Sí,
9: 8 anyets, ja.
14: Sí, és la cançó que mai falla.
9: La cançó que mai falla a Tere li agradarà també.
12: Oh, eh?
9: És a qui li importa.
12: Molt
9: però
12: bé.
9: Jo ara fico molt una versió del Pride 2017 que està Mònica Naranjo i m'agrada molt, és una miqueta més marxosa i la vaig descobrir crec fa 2 o 3 anys que vaig punxar al Pride de Barcelona i me va tornar loca aquesta cançó. I llavors crec que és una mica més animada que la original i quasi sempre aquesta cançó
12: és un trencapistes.
9: Sí o no? Sí.
14: Cu al se vol lo impossible.
12: On punxaries si poguessis triar un lloc impossible? Vale. On t'agradaria punxar?
9: No aspiro a molta cosa, eh? O sea, no sóc una persona que aspire a punxar a grans festivals perquè sóc molt de no, però m'agrada interactuar molt amb la gent. I llavors claro, jo crec que a tothom li agradaria punxar a un Coachella, a un Sonorama, a un... però no li veig la gràcia, saps, en això? O sigui, ficar-te dalt d'un escenari on hi ha milions de persones davant i no...
12: No t'acabo de creure, però
9: no,
12: bueno.
9: No,
12: perquè... No digues que no xalaries, no, Elena, no?
9: No, a mi m'agrada una altra cosa, o sigui...
12: Més a petit comitè.
9: Jo preferixo més la qualitat que la quantitat, i és així, i la gent que em coneix, que però, em coneix personalment, ara, perquè tu i jo mos coneixem, però no personalment...
12: Però ara fora d'un festival o un lloc emblemàtic, per exemple?
9: Jo sempre dic el mateix, a mi unes festes de roquetes, o sigui, una cosa més meua, unes festes de roquetes que jo estigui amb la meua gent, una cosa més que jo... poder estar amb gent que conec és el que a mi m'ompli, saps? De satisfacció, més que anar a un festival que estàs allí i tothom balla perquè ha de ballar, no perquè sigues tu. O sigui, és igual que seria jo, que seria ella, que seria l'altre. Hi ha un DJ allí i és igual, saps? Pues jo, per lo menos, això ho valoro molt.
12: Pues a veure que ara t'he agorat una altra pregunta, que a veure com la resols.
14: Quina és la cançó que mai... Falla.
9: És la mateixa d'abans.
12: És la mateixa.
9: Sí,
12: està.
15: Vale,
12: ara és...
9: Però vamos.
12: Ara és... Quina esta. Posaries?
15: Esta.
12: Esta, Gorati.
14: Se... Quina... Canso... Passaries... Perquè... Algú... Se... Na... Morres... Primera vista.
9: Espera, que algú s'enamorés a primera vista. Bueno, seria complicat perquè jo música així romàntica no em poso molta. Però hi ha una cançó...
12: I ara, a més, ja no es veia lentos.
9: Sí, no, però hi ha una cançó que poso molt, que és una versió també que va fer Rafael, de Héroes del Silencio, la d'Infinito, que a mi me fot los pals de gallina. O sea, és una cançó que, no sé, me... Saps? Per lo menos a mi, eh? No sé si jo m'enamoraria o no, però és una cançó que...
12: Ja parlarem després dels teus amors.
9: Sí, sí.
12: Tranquil·la, que hi arribarem.
9: Pues, no ho sé, esta, va, dic esta.
12: I seguim parlant amb Elena Munuera, que és monitora de les llars de la Fundació Mercè Plat. Des de fa 25 anys, 40. Encara te feia més vella.
15: 46,
12: si
15: no,
12: encara és jove.
9: Jove.
12: Perquè tu quants anys tens ara, Elena?
9: 46.
12: 46, molt jove.
9: Que sóc la persona més jove que més anys fa que treballa a l'empresa.
12: Clar que sí.
9: Perquè
12: sí,
9: vaig entrar en 21.
12: Imagina't.
9: No, tal qual, t'ho dic, i està comprovat. Està comprovat,
12: a més. I seguim avui amb la nostra convidada, la roquetenca de cor, que és Elena Munuera, que és monitora de les nostres llars, però ja sabeu que també té la seva passió, que és la de posar música, que és DJ. Llavors, Núria, Adei, també té més preguntes per tu.
14: És per-ga-tu-la música.
9: Què és per a mi la música? La música per a mi és tot, realment. No sé si podria viure sense música. Per lo tant, és un sentiment, és una emoció i, no ho sé, és com carregar-te les piles a tope, doncs és això. Cada dia, és que jo crec que no vic mai sense música, cap dia del món mundial. Saps? Això és la música.
14: Has punxat a les festes de roquetes.
9: Sí que he punxat a les festes de roquetes.
12: I suposo que va ser el dia que vas xalar molt, no?
9: Sí, no, el que passa que, bueno, vaig punxar festes la primera vegada que vaig punxar festes, perquè he punxat alguna vegada més, no. Va ser com el dia de la presentació de les penyes i tal, i llavors tampoc vaig tindre molt de temps com per a mi, perquè era allò que puges i baixes la veu, parla l'alcalde, no sé què, no sé quantos. Però jo, claro, les vegades que punxo a casa meva, ja no, encara que no siguin festes de roquetes, estem parlant de calçotades, ara, per exemple, que aniré a Sant Joan i tot això, per a mi és com lo sumum de, saps, del punxar, perquè és, per a mi és molt important estar a casa meva.
12: Bueno, perquè suposo que també és un moment que estàs en tu mateixa, pots experimentar,
9: sí,
12: no?
9: En la gent
12: també
9: que,
12: a la millor te relaxa,
9: sí,
12: no?
9: Sí, no, sí, bueno, jo sempre em poso nerviosa, sempre, cada dia que punxo, o sea, és com que pareix que no ho hagi fet mai.
12: Però si estàs a casa sense públic,
9: però,
12: no tens
9: no,
12: pressió,
9: igual,
12: no?
9: Igual, també? Sempre tinc pressió. Sempre tinc pressió.
12: Pues mira, has preparat que vaya pregunta que ara pensar la Núria.
14: Ay, si la teva cabina de bisbe fos una pel·lícula bin títol tina.
9: Vale. Quina pel·lícula seria si la meva cabina fos, o el meu set fos una pel·lícula? Vale. Pues mira, crec que seria Alta Fidelitat

0: Es parles?
1: Doncs sí, avui parlarem dels megaincendis, incendis de sisena generació.
2: O sigui, que ara ja tenen nom i tot els incendis de tercera generació,
1: de sisena.
2: No, sisena. Ah, sí. Encara més. I què vol dir això?
1: Doncs sí, ara explicaré. Incendis que se poden desenvolupar de caràcter sever portant milers de quilòmetres de flames, tal com va passar al sud de Califòrnia. Amb un comportament molt violent que pot arrasar milers d'hectàrees, ara encara més agreujat per la crisi climàtica i els efectes del Super Niño. Els de sisena generació se poden produir tot l'any provocat per un escalfament global molt bèstia i tot el personal de bombers, bomberes, agents rurals, helicòpters, avionetes, etc. han d'estar preparats pel que pugui venir, ja que se preveu un estiu molt complex de focs i mig llarga. No va la baixa la guàrdia.
2: Bueno, és que encara no estem a l'estiu. I
1: no,
2: Déu-n'hi-do la caloratxa que
1: moment,
2: estem patint.
1: Sí, de moment les comarques de Lleida han patit focs. Aquí no, de moment, eh? Però bueno, no cal baixar la guàrdia.
2: Creuem els dits, sí. I que Déu ens escolta que no ens passe. Per cert, Eloi, com havies l'últim programa d'esta temporada, fes-nos un abans de com serà aquest estiu.
1: Doncs sí, aquest estiu se preveu, doncs, el que he dit, molt complex pel que fa als focs, també tòrrid i força sec, en unes precipitacions força escasses o nules, tret d'agost-setembre, en què plouria més del normal respecte a la mitjana climàtica, entre un 25 i un 30% més d'aigua.
2: O sigui, que pot ploure cap allà a l'agost o al setembre.
1: Finals d'estiu, justament pel temps de la brema de la Taralta, sempre ho fa igual, eh?
2: Bueno.
1: Sempre quan bremem acostumem a fer algunes tronades.
2: I després, en quant a temperatures anirem increixent?
1: Sí, anirem cap amunt, eh? Sobretot durant els mesos més forts estivals.
2: Però més calor que fa ara?
1: Més calor, fins i tot 39, 40, 41 llocs més càlids.
2: Com per exemple?
1: Com per exemple, comarques de Lleida, també Curs Baix de l'Ebre, també a Cavall d'Alt d'Obet, certa.
2: Vinebre,
1: sí, Roquetes, Tortosa, Mora d'Ebre, Mora Nova, Flix, Esquera, tot allò de la Cubeta de Mora, també valors disparadíssims per l'època.
2: O sigui, podem arribar als 40 graus.
1: Sí, puntualment 41 fins i tot.
2: Déu-n'hi-do.
0: Aquest cap de setmana em penso que ja apunten els termòmetres amunt, eh?
1: Sí, bueno, volia afegir que durant aquest tram central del mes de juny que estem actualment, gran part de la Bretanya francesa, tot el centre d'Europa, oest d'Europa, puguin patir una primera gran onada de calor amb careguix, amb valors disparadíssims per l'època, de fins a 42, 43, i ojo, amb uns valors mai vistos allà dalt, de rècord, i ojo que no hagin víctimes mortals allà dalt.
2: Déu-n'hi-do, i ahir que tenen les cases totes en moqueta, perquè sempre ha fet fred, ara es deuen estar...
1: Sí, perquè serà una caldera africana tot drap, tot això, eh?
2: I també portarà pols africana.
1: Sí, pols sacariana modeon.
2: Uau, a limpiar terrasses.
1: Sí.
2: Me fa una ràbia. Doncs pues bueno, moltes gràcies, Eloi. Que tinguis un bon estiu, eh?
1: Igualment.
2: I ens retrobem a l'octubre.
1: Fins a l'octubre.
2: Que ens agrada molt la teva secció.
1: Sí.
2: I quan vinguis a l'octubre es podràs fer un resumet de com ha anat l'estiu.
1: Sí, sí.
2: Si és que arribem vius, perquè no sé.
1: Sembla que podem arribar vius o mig vius. Vinga, adéu-siau.
2: Gràcies.
0: Adéu, Eloi.
2: Bueno, avui ja connectem des de la Font. Hem compartit una estona molt especial amb una convidada que ens ha fet vibrar com si estiguéssim a la pista de ball. Una DJ que sap molt bé com fer moure l'aire. El que no sabem és si podries baixar una mica les temperatures.
0: L'aire calent.
2: Però també ens fa moure molt els nostres peus. Gràcies, Helena.
0: Gràcies, Abad.
2: Que tingués un bon estiu.
0: Igualment.
2: També. I que tingués molts de bolos.
0: Sí, començo vacances.
2: Bueno,
0: pronte.
2: Venga, a disfrutar-les.
0: I així arribem a la fi del programa del Connectem des de la Font Antena Caro. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a Antena Caro i a Paco Tafalla, que ens ho fa sempre molt fàcil. Ens acomiadem a la cançó preferida de la nostra convidada, A qui li importa, d'Alaska. I amb aquest vuitè programa ens despedim fins a la propera edició del Connectem des de la Font, que serà l'octubre. Ara marxem de vacances per carregar les piles i tornar ben carregats amb noves entrevistes, noves cares i moltes més coses que descobrirem al llarg de la segona edició del programa. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos i també veure'ns a través del canal YouTube. Adiós!
2: Adiós! Adiós.

0: pensem.
1: Connectem des de la font.
2: Connectem junts, fem més soroll.
3: Cada mes, l'antena Calo, 96.0.
2: Des de la font.
4: Un espai de la Fundació Mercè Pla.
2: Aquí som tots.
5: Escolta i descobreix entrevistes fantàstiques, història meteorològiques i molt més per saber i créixer amb la diversitat funcional.
1: Connectem des de la font.
2: Amb la ràdio com a eco al món sol cridant.
6: Amb persones molt especials, donant-li una altra mirada a la vida.
7: Cada veu aporta els seus propis valors.
8: T'esperem a Antena Caro 96.0 on connectem des de la font.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. En uns minuts està previst que comenci la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez davant el ple del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Ho farà en plena investigació del cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calamai de la sentència que condemna a 24 anys de presó el seu exministre José Luis Ábalos. Sánchez no només toparà amb les peticions de dimissió del PP i de Vox, sinó també amb els retrets dels seus socis d'investidura. Per la seva banda, Esquerra i Bildu reclamen que ompli de contingut el que queda de legislatura, mentre que Junts reclama eleccions anticipades i el PNB situa el llindar de la continuïtat en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I els bombers han atès 175 serveis durant la revetlla de Sant Joan durant la passada nit, segons ha explicat el cos d'emergències. Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Els bombers apunten que, tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu d'estat. I d'altra banda, es manté activat el pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada d'avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria dels municipis amb aquest risc es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 4 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dilluns, coincidint amb aquesta onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 43. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I d'altra banda, l'Ajuntament d'Olot vol poder presentar-se com a acusació en els casos d'ocupacions delinqüencials. Així ho diu l'alcalde Agustí Arbós, que seria un pas més per poder frenar un fenomen que suposa un problema per a la seguretat i la convivència a la capital de la Garrotxa, segons assegura Arbós. I tanquem amb els esports. En futbol sala, derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons per al final del partit. Demà, quart partit de la sèrie a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit la dreta, pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. I aquí a casa nostra els bombers de la Generalitat han rebut entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 d'aquest matí 1.407 avisos relacionats amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Com és habitual, han actuat especialment a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria dels avisos han estat per incendis urbans, majoritàriament de contenidors o incendis de vegetació. El Servei d'Emergències Mèdiques, d'altra banda, ha traslladat 3 persones en estat lleu a l'hospital en un incendi d'habitatge a Badalona i aquest matí una vintena de dotacions treballen en un incendi forestal a la Sénia, que això sí, ja està estabilitzat. I al fil del tema d'incendis, es van deactivar el Pla Alfa per risc molt alt a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria dels municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Parlem també de cultura, perquè el Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i apropar així el servei de biblioteques públiques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys i una tercera per a equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà i anglès i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. I tanquem amb els esports. En hoquei patins, l'Igualada es proclama campió de l'hoquei Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final ahir a la pista del Liceo a la tanda de penals i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la Noia feia 29 anys que no aconseguien el títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit, la dreta pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corrupto i li ha demanat que dissolgui les Corts Generals i convoqui eleccions. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, a la comarca del Segrià, durant aquesta revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'home va perdre la vida en un accident al camí de Conillers per causes que s'estan investigant. En un primer moment no es va localitzar cap vehicle a la zona, però no es descarta la implicació d'un altre cotxe en l'accident. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han perdut a la vida enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, la circulació de trens a l'R4 s'ha interromput entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. El vehicle ha quedat bolcat, però tots els ocupants han pogut sortir. Un d'ells ha quedat ferit de més consideració que els altres. L'operadora del servei Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. D'altra banda, recordem també que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria es concentren a la Noguera, al Segrià, a les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. També el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, avui caixa o faixa pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. A partir de les 8, els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a Vivet i

Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. D'altra banda, des de Junts, Míriam Nogueras ha demanat a Sánchez que deixi pas a un nou president socialista sense necessitat d'anar a les urnes, però el PSOE ja ha apuntat a la formació de Carles Puigdemont, que té al seu abast, dona suport a la moció de censura que vol plantejar el Partit Popular per aconseguir aquest objectiu. I a Rodalies, la circulació de trens a l'R4 s'ha restablert entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord després d'haver estat interrompuda al voltant d'una hora per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. Renfe ja ha informat que manté el servei alternatiu per carretera, de moment entre les dues estacions i amb parades intermèdies. I pel que fa a la revetlla, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Del total d'arrestats, 42 han estat per delictes contra el patrimoni, 14 per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets. Pel que fa a la meteorologia, avui es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. Tenim també més successos. El conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui el Barça disputa el quart partit de la final de la Lliga CB amb l'obligació de guanyar per força el cinquè i definitiu davant del València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. I al fil d'aquests casos de corrupció, el jutge José Luis Calama, citat a declarar com a investigat en el cas Plus Ultra, l'empresari Julio Martínez, amic de l'exvicepresident Rodríguez Zapatero i propietari d'Anàlisis Relevante, una de les empreses investigades en el cas. El magistrat insta Martínez a compareixer davant l'Audiència Nacional el pròxim 21 de juliol a les 9 del matí. I aquí a casa nostra, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la rebel·la. Els agents han desplegat i han aixecat 7 actes per infraccions a la llei de seguretat ciutadana i així mateix el telèfon 112 ha rebut trucades per 10.260 incidents, un 16% menys, això sí, que l'any passat. D'altra banda, també recordem que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, al Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 d'aquesta tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en mobilitat, la circulació de trens a Rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està a hores d'ara interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. La mateixa font ha explicat que s'està treballant per resoldre el problema amb la màxima brevetat possible. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera durant aquesta revetlla de Sant Joan. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I tanquem amb els esports. En futbol sala i derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons de partit. Demà, quart partit de la sèrie a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. En marxa des de les 9 d'aquest matí la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i on ha negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també nega que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ratifica la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i critica les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no dimitir per falta de dignitat. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan. Segons ha pogut confirmar la CN de fonts policials, el menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i després va fugir. Cap a 8:45 de la nit, la policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient al camí i va obrir una investigació per esclarir els fets. Finalment, aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. En mobilitat, la circulació de trens de rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. Rodalies informa també que la línia R4 ha interromput la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació per una incidència a la infraestructura i tampoc circulen els trens de la línia R11 entre Barcelona-Sants i Montcada i Reixac. I encara més incidències a Rodalies, perquè la circulació tota la línia R3 es troba suspesa per un incendi que s'ha produït a la zona de Granollers-Canovelles. La línia de tren que uneix l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà està oferint servei alternatiu per carretera. Passem ara al Pla Alfa, que recordem continua en fase d'alerta a 132 municipis de dues comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya també manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, Caixa Ufaixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana. Els blaugranes, a partir de les 8, necessiten guanyar per forçar el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Un incendi de vegetació a Sant Quirze de Safaja obliga a confinar un càmping proper al foc. Els bombers han rebut l'avís prop de 2:15 d'avui, dia de Sant Joan. Segons el cos d'emergències, el foc crema en ascendent i en alta intensitat en una zona forestal entre la carretera BB-1341 i un càmping, que, com us dèiem, s'ha confinat com a mesura preventiva. S'hi han destinat 12 dotacions terrestres i 2 helicòpters bombarders. El cos ha assegurat que el foc avançava en direcció contrària al càmping. I per ara els agents estan treballant als dos flancs de l'incendi amb una línia d'aigua. Precisament parlem de la calor, i és que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 13 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i ahir dimarts, coincidint amb l'onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. I seguim parlant a nivell de successos, ja que la circulació ha quedat restablerta per via única a l'R4 entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada bifurcació. El servei havia quedat tallat per una incidència en la infraestructura. Això sí, continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Adif treballa per resoldre la incidència. I seguim parlant encara en plana de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. I seguim amb la següent, és que la nit de Sant Joan, aquesta nit que ha vingut anteriorment, la nit de la revetlla, ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. I repassant a nivell dels bombers, els bombers entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 del matí han rebut 1.407 avisos relacionats amb la celebració d'aquesta revetlla. I parlem en plena política, parlem de que el president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut avui al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Coldo García. Sánchez també ha negat que el PSOE hagi financiat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Ja en cultura, les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. Entre les dues colles de Valls, la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Valls, han fet una actuació amb 5 games extra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze de Safaja del municipi i diverses un càmping i diverses cases esparcides pel terme municipal, pel foc forestal que s'ha declarat precisament en aquesta zona. Això per una qüestió sobretot d'evitar la mobilitat, i Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de tot aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Per ara, la situació del foc és que els bombers estan prioritzant les tasques d'extinció a la part més activa, ubicada cap al flanc esquerre de l'incendi, una zona pedregosa que alenteix la progressió de les línies i on es generen rodolaments. Hi ha unes 31 dotacions terrestres de bombers i 6 mitjans aèris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment, com us dèiem, aquest flanc esquerre. A causa d'aquest incendi està tallada la BB-1341, precisament a Sant Quirze de Safaja. Segons dades provisionals d'agents rurals, l'incendi afecta una superfície d'unes 7 hectàrees de vegetació. Precisament per incendis com aquest es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I en afectacions, seguim repassant que el servei de Rodalia s'ha estallat per una incidència en la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11, entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu mentre DIF treballa en una solució al problema. Hi ha pàgina de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys, acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. Per una altra banda, aquesta nit de Sant Joan s'ha saldat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Encara en plana de successos, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic al concert que la banda va fer el dimarts a Vilassar, al Maresme. La banda explica que van decidir suspendre aquest espectacle després que l'acció reproduís fins a 3 vegades. I en plana cultural, les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la viada de la festa major del municipi vellenc de Sant Joan. La colla vella dels xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 a Amforra, seguit del 4 de 9 net i el 7 de 9 a Amforra, i la colla jove xiquets de Valls han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 a Amforra i Manilles. I avui a les 8 els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el 5è partit per intentar guanyar el títol de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro, la

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antera Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Un incendi crema des de primera hora de la tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers treballen per estabilitzar-lo amb 25 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Al centre de control hi tenim en Jordi Givert, d'Ona Conidenca. Bona tarda, Jordi, com està la situació ara mateix?
2: Bona tarda, doncs fins ara han cremat unes 14 hectàrees, la seva majoria de massa forestal. Un incendi que s'ha originat a tocar d'una parada d'autobús propera al càmping L'Illa d'aquesta localitat del Moianès i que, segons l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, hauria estat originat per una acció humana. Els agents rurals estan investigant, però tot apunta que podria ser una petard o bé una cigarreta mal apagada. A partir d'aquí, l'incendi ha provocat que s'hagi hagut de confinar tota la població del municipi per precaució i per agilitzar la feina dels bombers en extingir aquest incendi que de moment encara no està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi. Seguirem amb atenció l'evolució d'aquest incendi aquí des de la xarxa. Precisament per incendis com aquest es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I seguim repassant afectacions, en aquest cas que s'ha restablert la circulació a les línies R2, R2 Nord, R3 i R11, segons ha informat fonts de Renfe. L'R2 i l'R2 Nord i l'R11 estaven tallades entre Sants i Montcada i Reixac per una incidència a la infraestructura. Un cop recuperada la marxa dels convois, la freqüència de pas es recuperarà de forma progressiva. I parlem en clau cultural, i és que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major d'aquest mateix municipi, la diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls ha portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb un 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre, i la colla jove Xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en plana esportiva, en bàsquet, Caixa o Faixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. I ho fa a partir d'ara mateix. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci aquest cinquè partit. I l'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceo. I fa poc han arribat a l'aeroport del Prat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro, tota la música.

Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Antena Caro. La nit és música. Antena Caro. Són les 11.